0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ara són 8:45, una mica passats, i és l'hora de parlar del temps. Jordi Pérez, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, avui comença la Festa Major de Pineda. Clar, tothom estava pendent d'aquests dies, que sempre, habitualment, doncs, ens deixa alguna sorpresa. Sembla que aquest any la cosa anirà força bé, almenys pel que fa al bon temps. Ja veurem si la cosa canvia després, però com a mínim que aquests dies faci bon temps. Després que plogui tot el que hagi de ploure, que portem una... ens deu molta pluja al cel, no? Segurament, i molt de fresqueta, però almenys que aquests dos dies ens el salvi, potser, no? Ja que venim d'aquí, ja no ve de dos dies, per dir-ho així.
1: Evident, que s'esperi ja a setembre, però, i bé, doncs, garantim que, doncs, que la Festa Major se salvarà, doncs, un any més, perquè també veníem d'uns quants anys que s'està salvant, no sé, a veure, hauria de mirar, no?, en els calendaris, algun dia o altre sí que potser va fer algun ruixat, però vaja, en el conjunt dels darrers anys ens podem queixar, perquè en principi s'ha aguantat força, i bé, doncs, sí, acabarem l'agost, doncs, amb calor, aixafogó, per donar i per vendre, i sempre matisos, que ara detallarem, tant de l'estat de mar, pujades de temperatura, vents, estat del cel, tot detallat per la Festa Major. I abans d'entrar en detalls de la previsió, doncs a la jornada d'ahir, que va estar marcada, doncs, pels núvols de tipus alt i mitjà, abundants, al matí, després es van trencar a la migdia tarda aquest sol, el que els dèiem, si es mantingués nuvolat, màximes 28. Si surt el sol, escalfa base de bé, vam arribar als 30 graus, sensació acusada de xafogor, molta pols en suspensió, intrusió de pols africana, ahir era espectacular les imatges de satèl·lit des del continent africà, resseguint tota la costa mediterrània peninsular i afectant de ple Catalunya, per això vam veure al vespre si es van fixar aquest sol lleganyós i després la lluna amb aquest polsim que la deixava mig entelada, de la gran quantitat de polsim del desert, del Sàhara. La mar més tranquil·la que abans d'ahir, i que ahir precisament vam medir la temperatura, 28 graus i mig, marca la temperatura de l'aigua del mar a Pineda ahir. Per tant, ha baixat un grau i mig respecte a l'última vegada que els hi van dir 30 graus. Sempre medim aproximadament una setmana, per no estar cada dia, però més o menys, ja ho veuen, entre 28 i 30. I bé, doncs, aquest panorama d'avui, mínima altíssima, 24 graus i mig de mínima al centre de la vila, molta sensació de xafogor, calma total i amb vents en conjunt fluixos. Doncs bé, jornada avui marcada, doncs, pels núvols baixos, alguns núvols alts mitjans transitaran pels cels de Catalunya, estones clarianes de sol, donarà, doncs, que el sol escalfi de valent. Per tant, avui un dia variable, estones insistim que pot haver força núvols, estones, doncs, es trencaran i no donaran pas al sol. Humitats altíssimes, avui gairebé no baixarem del 80%, per tant la sensació això serà acusada, i atenció a les temperatures, perquè avui hi ha un ascens tèrmic generalitzat, sobretot ho notaran més zones interiors. Ahir van baixar, doncs avui els hi pugen 2-4 graus les màximes, que ahir ja va fer calor, perquè ahir 31, 33, 34 graus en algun punt, i avui si s'hi sumen 2-4 graus, doncs veurem que tornaran a saltar els més de 35 graus, sobretot cap a Lleida i sobretot cap a l'interior de Girona, i s'hi poden apropar cap a la Catalunya central o zones prelitorals. Per tant, avui que es preparin a la zona interior, perquè apretarà la calor de valent. I aquí, doncs, voltarem de nou els 29-30 graus, bé, i amb sensacions i cim d'aixafor molt acusada. Vents fluixos, la mar ja lleugera, mar de fons o bot de l'aigua, però la tendència és que s'arremeni avui i demà. Per què? Doncs perquè hi ha una entrada de vent de sud, bufant a tot el Mediterrani Occidental, cap al mar d'Alboran, mar Balear. Aquest vent del sud, doncs, pot aixecar un atxa. Per tant, veuran que a migdia tarda entra la brisa més reforçada de component sud, insistint al migjorn, i pot fer que, doncs, que ja que hi ha mar de fons, si afegim que el vent es reforça, doncs, segurament tindrem un atxa que pot arribar al final de la jornada a superar el metre d'alçada. Per tant, atenció avui a l'estat marítim. I aquesta era la situació. Per tant, demà, som divendres, demà divendres, doncs hem d'esperar que arribin faixes de núvols de tipus alt i mitjà, sobretot a la primera part de la jornada. Poden deixar el cel mig ennuvolat i estones, doncs, també es poden trencar una mica i donar pas a clariana de sol. Per tant, estarem una mica, ja ho veuen, amb aquesta situació de sud que, a banda de que provoca, afavoreix molta humitat i que puguin aparèixer aquests núvols baixos, doncs també circulen núvols tipus alt mitjà que, doncs, des del nord d'Àfrica i apuntaran, doncs, cap al mar Balear i fins i tot afectant zones de Catalunya. Però bé, són núvols inofensius. Demà els vents seran fluixos. Sí que és veritat que en el Mar Balear hi haurà molta variable als vents, mar endins, eh? Xaloc, llevant, de component sud. Per tant, demà divendres tinguem la mar remenada, notant tots aquests vents una mica reforçats a dintre mar, i farà doncs, que l'onatge doncs, demà doncs, segurament tinguem mar de fons i que hi hagi les onades puguin superar el metre d'alçada. Demà temperatures pràcticament baixen, demà baixen perquè entra massa més fresca atlàntica, hi ha una àrea de depressionària cap a l'oest de Galícia enorme, no acaba d'afectar-nos, ens agafarà indirectament demà divendres, i per tant demà pronostiquem que baixaran les temperatures, sobretot en zones interiors, i aquí a la costa, doncs mirin, sense gaires variacions, estarem de nou entre els 28 i 30, però en zones interiors sí que la baixada serà contundent respecte avui. Demà a l'interior baixen 2, 4, 6 graus les màximes, però aquí a la costa no notarem pas aquesta baixada. I aquest és el panorama, per tant, demà divendres tranquil·litat, i cap de setmana doncs més estabilitat, més sol, alguns núvols prims, pot haver algun núvol baix, però molt poc important, el conjunt serà dies assolellats. Dissabte, temperatura sense gaires canvis aquí a la costa, cap a l'interior, lleugera tendència a l'alça. Dissabte, amb vents fluixos, una mica de garbí a la tarda, la mar baixarà l'onatge respecte a demà divendres, i diumenge, doncs, dia de sol, també, dia en conjunt d'assolellat, i el més important, o el que sembla mentida, o veure per creure, perquè jo me miro els mapes, però la massa càlida doncs torna a revifar en el Mediterrani Occidental. Ara serà desplaçada, divendres serà desplaçada cap al Mediterrani Central, al continent africà, però diumenge torna a revifar cap al Mar Balear, Catalunya, França, tot aquest sector d'allò, i això què ens fa pensar? Doncs ens fa pensar que diumenge, doncs, de nou, pujada de temperatura generalitzada, aquí a la costa, doncs, de nou, voltarem els 30 graus, però en zones interiors, doncs, ja tornarem a veure, probablement, que saltin de nou a valors de més de 35 graus. Per tant, tornarà a apretar de valent la calor. Garbí, el garbí reforçarà diumenge a la tarda la brisa del sud-oest, per tant, el fi de festa major, els focs d'artifici, es prova, doncs, que tinguem la garbinada bastant reforçada, evidentment, de cara al vespre nit, quan hi hagin els focs d'artifici, doncs segurament anirà una mica a la baixa, però vaja, encara pot mantenir-se el garbí, i per tant, doncs, tinguem un dia doncs, que almenys correrà una mica l'aire. Això sí, molt humit i xafogó sufocant, perquè els propers dies preparin-se perquè la xafogó serà molt, molt marcada. I bé, la setmana que ve, doncs, dilluns encara estable, veurem a veure dimarts, dimecres, hi ha la pas d'una cua de front amb aire fred, pugui provocar algun ruixat o tempestes dimarts, entre dimarts i dimecres. Podria afectar forces comarques de Catalunya. Això seria dimarts, dimecres, i no és segur, però és l'esperança que tenim d'un petit alivi tèrmic i que puguin arribar ruixats i tempestes. Però fins llavors, res de res, tranquil·litat total i absoluta per despedir aquest mes d'agost infernal, al igual que els seus mesos predecessors. Juny, infernal, juliol, infernal, i agost, no podia ser d'una altra manera, també ho ha estat infernal. No ens ha comportat cap alivi tèrmic per enlloc. I de moment això és tot. I a nivell, una mica obrim l'espai, sortim una mica d'aquí de Pep de Pineda de Catalunya per dir, malauradament, aquestes víctimes a Tarragona, dels aiguats, no sé si van ser de dimecres, no sé si hi han hagut dos o tres víctimes mortals, però una riera, va tombar un mur, en fi, però la qüestió que són tempestes severes, donen aiguats i poden provocar, malauradament, fins i tot víctimes mortals. Per tant, molta precaució als mesos que venen, setembre, octubre, perquè les tempestes, quan es presentin, poden venir molt mala bava i donar això, aiguats, ventades i tot el que porten associat. I, per altra banda, si ens n'anem més lluny, les imatges esfereïdores del Nepal. Ahir m'ho estava mirant, hi ha uns vídeos, no sé si ho han vist, sí. Oients,
0: miro... Home, veritablement és xocant, és una cosa, bueno, és de pel·lícula, per dir-ho així, no? Veritablement és brutal, és brutal. El que s'ha vist per televisió, d'una banda aquestes dues víctimes de Roda de Berà que finalment doncs malauradament han mort, i aquestes, vaja, centenars de víctimes, milers de desapareguts que hi ha hagut al Nepal. Déu-n'hi-do com es comporta el planeta, perquè clar, ja passen coses de per si, però n'han de passar més, Jordi?
1: Sí, és clar que n'han de passar, però diuen, potser m'equivoco, jo, perquè és clar, jo sempre miro rigor i res, no em deixo portar. A què és degut això del Nepal? Doncs diuen un llac que estava doncs amb una cota alta, com si hagués hagut com una mica de terratrèmol, 4 en 4, deien, tot això s'ha de confirmar, no s'ho agafin a peu de lletra perquè tot això és molt recent, i aquest moviment doncs ha fet que aquest llac, aquest glacià, podem dir, la presa de pedres que la manté, perquè això segurament, que això és natural, evidentment, doncs segurament s'hagi escardat el que conté doncs aquest llac, i ja me diran, amb aquestes altituds, doncs, esclar, aquesta esquerda doncs ha fet baixar tot el llac glacial, que ja està en forma de d'aigua, podríem dir-ho, i clar, ha anat a baixar cap al riu, i al riu ja han vist tot el que hi ha. Hi ha estacions, hi ha busos, hi ha turistes, hi ha paratges turístics, tot el que es puguin imaginar. I uns, com uns canyons, en diem com unes valls, i aquí s'ha encaixonat tota aquesta aigua i ha arrossegat doncs arbres, pedres, tot, i això ha rotllat tot el que no es poden imaginar. I això no estem parlant de centenars ni milers, això pinta, Pep, a desenes de milers. Amb les imatges que jo de veritat que he vist, que perquè són esfereïdores i sembla de veritat que d'una pel·lícula. No t'ho pots creure que sigui real, doncs és real. I això és la natura, això és, doncs, hi ha un perill latent, no havia passat mai en potser 500 anys, però esclar, sí, sí. Hi ha aquests llacs a dalt, hi ha totes aquestes construccions, que això és de fa 100 o 200 anys, perquè tot això és modern. Abans no hi eren, ha passat, i fixin-se el disbarat, que les conseqüències sí, sí. Cap tant és la natura.
0: Estem parlant d'un espai immens, és enorme, tot aquell sector té milers i milers de quilòmetres, la veritat és que és una dèiem, no?, que és, en diuen el tercer pol, no?, degut a, doncs, a les particularitats que té d'alçada, també de neu i de fred. Jordi, no, ara estava pensant, home, no estic pensant en una situació similar en el cas nostre, Pineda, Comarca o l'Alt Maresme, però sí que és veritat que amb el mar tan calent, les rieres com estan, els boscos tan secs, l'aigua quan llences un cubell d'aigua, tot va avall perquè la terra no és capaç d'absorbir, no? Clar, estem una mica espantats, no?, de pensar que pugui haver-hi una tamborinada forta i ens agafi, anava a dir desprevinguts, no, però ens agafi allò amb calcetes, que no sapiguem què hem de fer si ens cauen aquí 70, 80, 100 litres, si és que passés un fenomen així aquí a casa nostra, com ara deies abans, al setembre o octubre, no?
1: Sí, sí, sí, i a més, quan veus a la tele, que jo també, això sembla surrealista, manca de previsió per les tempestes de Tarragona, això, el titular, TV3, quan veus això, Què vol que se diguin? La tempesta, quina ciutat caurà? Això és impossible. Jo no sé com no s'explica a la ciutadania o als professionals. Això, els homes i dones del temps no podem preveure on hi haurà una tempesta. Què caurà a Tarragona? No, això no se sap. Sí que els models veien cap a l'interior, però nosaltres en la previsió vam dir que en qualsevol Catalunya podia arribar alguna tempesta també en zones de costa, menys probables, però... I quan diem tempesta, no m'acatxaré de dir-ho, pot portar associat tot el que es pugui imaginar. No. O sigui, ara estem ja en una època de perill, agost, setembre, octubre. Doncs ha d'estar molt atent a les previsions. I quan anuncien tempestes, allà on es presenten pot fer el disbarat. Per tant, allò de dir, no s'esperava tant, no ens esperàvem tant, no ens esperàvem que caiguessin 80 litres. Com que no? Sí, clar que poden portar-ho. I ventades, i pedregades, i tot. És que nosaltres, clar, portem molts anys i ens sembla que això és una mica de pati de col·legi, aquesta manca de previsió que diuen, la manca de coordinació entre quan es fa les previsions i després la protecció civil, els que marquen els alertes, tot això hi ha d'haver una coordinació més coordinada,
0: vegades
1: és que un va per aquí, l'altre va per allà.
0: Vegades es delega la responsabilitat a l'administració o als organismes com ara el Servei Meteorològic de Catalunya, quan cadascú de nosaltres també hauríem de prendre algunes mesures, no? Dic perquè a vegades deleguem en els altres el que m'ha passat a mi, no? Que això és una cosa molt, molt mediterrània, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Dic perquè hi ha països nòrdics europeus o centre Europa que justament fins i tot en el sentit de la legislació deixen molta responsabilitat a cadascú de nosaltres. Diuen, no, saps què et vull dir? Aquí, si no ens obliguen a fer una cosa, no la fem. Però, en canvi, hi ha països que diuen, no, tu si vols, fes-ho, però si no ho fos, que sàpigues que pot passar-te això i serà responsabilitat teva. Això aquí no estem acostumats.
1: Jo, Pep, mira, sincerament, jo quan faig la previsió, perquè jo al final soc un pronostico humilment, a nivell aficionat, a nivell local, ens escoltem, els que ens escoltem, però quan jo hi ha una previsió de tempestes i veig que hi ha una tempesta que ja tinc el nas pel Montnegre, jo ja tinc en el cap que ja pot passar...
0: Tu ja et prepares.
1: El pitjor.
0: Tu ja poses les catiusques.
1: Però ja ho tinc en el cap. Ja ho tinc en el cap. Si tots féssim així, estaríem molt ben, però clar, veiem, no, millor no serà tant, farà un ruixat o se desviarà. No, hem d'estar preparats pel pitjor, perquè, i més a l'època, evidentment no me compares una de pesta al mes de març, que ara els de temps d'octubre, perquè tenen molt mala baba. Hem d'estar... I això que ha dispet de les muntanyes, les rieres, els aiguats, evidentment, tenim totes les rieres abandonadíssimes. Més no poder, no has vist la riera de Pineda.
0: Jordi, no hi ha pagesos i no hi ha buscarols, eh?
1: És que estan sembrades les canyes a dintre la llera. Sí. És que això és... Ja. Això s'ha de netejar on sigui, si no això pot provocar tacs.
0: Penseu que abans doncs, tothom feia servir les canyes per sembrar tomaqueres i ara doncs, no, això no passa. Per tant,
1: abandonada.
0: Estem en una situació, és el temps que corre, el que ens ha tocat, i per tant tot va una mica contrapeu, per dir-ho així. Jordi, que vagi molt bé. Esperem doncs, que gaudeixis de la festa major, que puguis gaudir dels actes doncs, que més t'agradin, que gaudeixis de la meteo i que ens portis, no, anava a dir pluja, una mica de refrescament general, però home, si pot ser a partir de dilluns o dimarts o dimecres, com deies, i que les pluges que vagis anunciant aquests dies doncs, siguin profitoses i bones per tothom i no ens pronostiquis desgràcies, que això és el que voldríem tots.
1: No, des de luego. Nosaltres no ens agrada mai, però sempre la realitat, amb rigor, res d'amagar coses, el que està passant en viu. Ja sé, algú pot dir que no exagera, no. Nosaltres estem a l'aire lliure, Pep, estic al camp, el que hem passat, els pagès, la pagesia, tot a l'aire lliure, els que treballen a la construcció, aquest estiu ha sigut infernal. I aquest qualificatiu em quedo curt. No ho diem per exagerar ni per ser sensibilistes, és la realitat. Ho sento, jo el que dic ho veig. I quan hi hagi tempesta, que poden ser fortes, ho direm. Per què? Perquè hi ha darrere un anàlisi de 2 o 3 hores. No, jo no em deixo portar ni per mòbils, ni per teles, ni xarxes, ni el que es puguin imaginar. És particular. Jo, la previsió personal.
0: Molt bé, doncs Jordi, t'agraïm aquests minuts de ràdio. Avui ens hem allargat una mica més, hem volgut parlar de la festa major, també d'aquest balanç d'aquest estiu que ja podem dir doncs, que el que deies, juny, juliol, agost ha sigut veritablement impressionant. I jo que tenia l'esperança, Jordi, que aquest any doncs, no fes tanta calor, però jo pensava, mira, com que n'ha fet tant aquests anys, dic, potser aquest ens toca una mica la rifa, però veig que no, que m'he equivocat de cap a cap. O sigui que ara ja hauré de pensar si l'any que ve tinc aquesta sort d'encertar-ho, però vaja, molt em temo que tornarà a fer calor.
1: Aviam què passarà, no vull pensar-ho que faci més que aquest, però...
0: Jo aniré projectant la idea, a veure si me'n surto, Tant de bo. Sí. Jordi, que vagi molt bé i molt bon dia i molt bona festa major.
1: Va, tothom, tots els pinedencs, de passar-ho bé, molt bona festa major, m'agrada el calor xafogó que passarem, però bé, millor això que no caiguin tempestes i aiguats. Clar, això és evident, per tant, però bé, que passar-ho tots bé i dilluns ens retrobem aquí, doncs de nou parlant de meteo, del que ha fet aquests 3-4 dies i ja encara la previsió pel ja inicis de setembre.
0: Molt bé, gràcies, doncs, Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia, una abraçada.
0: Adéu i bona festa major. Ho dèiem, que, doncs, que puguem gaudir de la festa major. Com a mínim tindrem un bon temps a la festa major, que això és el més important. Posem una mica en ordre les notícies que tenim per avui, molt centrades també, lògicament, en festa major, però també altres temes. I ho expliquem als butlletins informatius.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una Festa Major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us explicava Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

entitats al patró Sant Joan Baptista a les 8 del vespre i repicada de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, els carrers s'ompliran amb el ritme de la batucada dels Diabolus Musicae, que ens portaran fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de la Festa Major. A continuació, el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, com sempre pel centre de Pineda. I avui es farà també un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Serà a les 11 de la nit. I encara destaquem d'avui que hi haurà la Festa Jove a Can Chauvet. Hi haurà avui les actuacions destacades de 31 FAM i també Jorge Peñafiel a partir de les 12 de la nit. Recordem també que hi haurà un bus cada mitja hora aproximadament que enllaçarà al barri de Carme, al centre de Pineda, fins a Can Chauvet. Un bus que farà servei rotatori durant tota la nit. Hi ha moltes més activitats, tant divendres com dissabte i diumenge, activitats que repassem, lògicament, en altres butlletins informatius i a les agendes de Ràdio Pineda. També podeu conèixer tota la programació a radiopineda.cat. També us destaquem que avui hi haurà doncs, un eclipsi de lluna que deixarà una imatge espectacular. Serà, com diem, aquesta propera matinada. Començarà a 4:45 i el seu punt màxim serà més o menys a les 6 del matí. Gairebé la totalitat del disc de la lluna quedarà cobert per la ombra de la Terra. A Catalunya la lluna es pondrà abans que finalitzi completament aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps, destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta Festa Major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Energia positiva de Festa Major des de Ràdio Pineda amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Aquesta vegada també descobrint el nou èxit de Hagel amb diverses col·laboracions. Amb això que porta per títol Jamaican Bam Bam. Inaugurant nova hora de música al teu costat després del butlletí de notícies de l'hora en punt. Nou del matí amb 10 minuts. De seguida també connectarem amb el nou èxit de Jonas Blue amb Dakota. Amb la versió d'un èxit de tots els temps, el Fats Car. Bon dia, salutacions de David Martínez.
1: Ràdio Pineda.

El Don't Speak és una d'aquelles cançons amb una càrrega emocional profunda que arriben fins i tot sense entendre's la lletra. Hem recordat a una jove, Jewen Stephanie, amb la formació al complet, Don't Not Doubt. D'aquesta forma hem recordat un èxit dels 90. 2 minuts i pocs segons i arribarem a 2:15 del matí.

0: Energia positiva.
1: Hi ha moltes dècades, però molts reconeixen que la dels 80 va ser una de les millors. Recuperem un dels clàssics de la formació Sade amb aquest Never As As The First Time.

D'aquests a d'altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere. Para molta atenció perquè Ràdio Pineda i el Centre Cultural i Recreatiu et convidem a veure l'última funció del musical Notting Hill. Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Tenim invitacions dobles per regalar-te. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir-les. Vols anar a veure el musical Notting Hill al Centre Cultural? Doncs truca'ns a la ràdio a través del 93-767-1919. La línia que et porta directa per fer-te amb una invitació doble per anar a veure Notting Hill al musical. Última funció diumenge a les 7 de la tarda. 93-767-1919.

0: Des del repertori musical de la banda Festa Fotra hem recuperat un dels èxits dels 90 i de la formació. Estic convençut que no hauràs oblidat aquest t'enyoro.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Ràdio Pineda.
0: La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dijous i de Festa Major. També recordant èxits com aquest, la unió entre Calvin Mouse i Dan Hammond. Ja n'entén amb el Young Folks. Bon dia.

D'aquesta forma continua ja l'evolució ja escrita de la formació de Pol amb noves cançons com Última bala. Canviem de registre amb l'actualitat musical de Taylor Swift. Presenta novetats com aquest I Know It, I Know You.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una Festa Major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

I els actes de festa major doncs comencen avui mateix. Començaran amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista a les 8 del vespre i repicada de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, els carrers s'ompliran amb el ritme de la batucada dels Diabolus Musicae, que ens portaran fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de la festa major. A continuació, el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, com sempre, pel centre de Pineda. I avui es farà també un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya, serà a les 11 de la nit. I encara destaquem d'avui que hi haurà la festa jove a Can Chauvet. Hi haurà avui les actuacions destacades de 31 FAM i també Jorge Peñafiel a partir de les 12 de la nit. Recordem també que hi haurà un bus

cada mitja hora aproximadament, que enllaçarà el barri del Carme, el centre de Pineda, fins a Can Xauvet, un bus que farà servei rotatori durant tota la nit. Hi ha moltes més activitats, tant divendres com dissabte i diumenge, activitats que repassem, lògicament, en altres butlletins informatius i a les agendes de Ràdio Pineda. També podeu conèixer tota la programació a radiopineda.cat. També us destaquem que avui hi haurà doncs, un eclipsi de lluna que deixarà una imatge espectacular. Serà, com diem, aquesta propera matinada. Començarà a 4:45 i el seu punt màxim serà més o menys a 6:00 del matí. Gairebé la totalitat del disc de la lluna quedarà cobert per l'ombra de la Terra. A Catalunya la lluna es pondrà abans que finalitzi completament aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps, destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta festa major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

10 del matí amb 7 minuts amb un dels èxits destacats de Dua Lipa, el seu Blow Your Mind. Després del butlletí de notícies de l'hora en punt. Inaugurant nova hora de música al teu costat, de Festa Major des de Ràdio Pineda. De seguida també amb novetats com la de Hendrix i el seu Golden. També passarà per aquí la unió entre Luis Fonsi i Faith, sota el títol de Canviar, entre altres èxits al teu costat.

un altre dels artistes que està revolucionant el panorama artístic musical internacional és Luis Fonsi, amb noves col·laboracions i noves cançons com aquesta. Para molta atenció perquè Ràdio Pineda i el Centre Cultural i Recreatiu et convidem a veure l'última funció del musical Notting Hill. Aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Ens queden invitacions per regalar-te. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir-les. A través del telèfon 93 767 1919. La primera trucada té premi. Vols anar a veure Notting Hill al musical? Doncs truca'ns a la ràdio. 93 767 1919. La funció és aquest diumenge de Festa Major a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu. D'aquests a d'altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere, aquesta vegada al costat de la formació The Black Eyed Peas. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest, Don't Fang With My Heart.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Energia positiva amb el record dels 90, hem recuperat un dels èxits d'aquella dècada amb Bucketheads, el The Bomb.
1: Neda, 94.6 FM.
0: Canviem de registre, ves el nou repertori musical d'Alejandro Sanz. Ja sona a Les Guapes.

Outside ens ha portat a recordar Calvin Harris amb diverses col·laboracions. Canviem de registre amb la banda Sense Sal. Fins que surti el sol. Mirem.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Viatgem als 80 amb un dels clàssics de la música de la formació Model Talking. Recordant aquest Geronimo's Cadillac. Pràcticament en 10 minuts arribarem a les 11 del matí.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una Festa Major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

I els actes de festa major doncs comencen avui mateix. Començarà amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista a les 8 del vespre i repicada de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, els carrers s'ompliran amb el ritme de la batucada dels Diabolus Musicae, que ens portaran fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de la festa major. A continuació, el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, com sempre, pel centre de Pineda. I avui es farà també un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya, serà a les 11 de la nit. I encara destaquem d'avui que hi haurà la festa jove a Can Chouet. Hi haurà avui les actuacions destacades de 31 FAM i també Jorge Peñafiel a partir de les 12 de la nit. Recordem també que hi haurà un bus cada mitja hora aproximadament que enllaçarà al barri de Carme, al centre de Pineda, fins a Can Chouet, un bus que farà servei rotatori durant tota la nit. Hi ha moltes més activitats, tant divendres com dissabte i diumenge, activitats que repassem, lògicament, en altres butlletins informatius i a les agendes de Ràdio Pineda. També podeu conèixer tota la programació a radiopineda.cat. També us destaquem que avui hi haurà doncs un eclipsi de lluna que deixarà una imatge espectacular. Serà, com diem, aquesta propera matinada. Començarà a 4:45 i el seu punt màxim serà més o menys a les 6 del matí. Gairebé la totalitat del disc de la lluna quedarà cobert per la ombra de la Terra. A Catalunya, la lluna es pondrà abans que finalitzi completament

aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps, destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta festa major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Energia positiva de Festa Major des de Ràdio Pineda en aquest matí del dijous. Descobrint el nou èxit de Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All. Després del butlletí de notícies de les 11 del matí. De seguida també connectarem amb el nou èxit de Nil Moliner en solitari. També recordarem a la formació Baker Met amb Alex Clare amb el Libby. Entre d'altres èxits al teu costat. Bon dia des de Ràdio Pineda.

0: Qui no recorda Notting Hill i algunes de les seves frases més mítiques? Aquest diumenge de Festa Major tens l'oportunitat, l'última oportunitat per reviure la màgia de la pel·lícula Notting Hill amb el musical al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Es tracta d'una adaptació amb música en directe interpretada per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle, amb l'adaptació i direcció de els pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Tenim invitacions per convidar-te perquè vagis a veure Notting Hill, el musical. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir invitacions. Ens queden les últimes per regalar-te. 93-767-1919. Et recordem la línia telefònica si vols aconseguir invitacions per anar a veure el musical Notting Hill. Última funció aquest diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cultural. 93-767-1919.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Doncs sí, el compte enrere ja ha començat i ja queda menys perquè arribi el pregó de festa major. Seguim gaudint de la música al teu costat des de Ràdio Pineda en aquest matí del dijous. També amb noves propostes musicals com aquesta de la formació The Second Voice. Ja n'entén amb el Let Me

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Ara amb el so dels 80 que ens porta directament a recuperar un dels clàssics de la música de la formació The Police. Recordem ara mateix amb el èxit d'aquesta banda un dels clàssics de la música, When the World is Raining Down.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

a través de la ràdio fàcilment l'identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. Aquí estava Miley Smith amb el seu Stay, If You Wanna Dance. Ballant en aquest matí del dijous. De festa major també amb novetats com aquesta de la formació Nai Na. Ja sona el pecat original.

0: directament des de Liverpool, Anglaterra, hem recuperat un dels clàssics dels 90 i de la formació de Christians. Amb aquesta versió del Works, hem recuperat un dels èxits de la banda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Arriba una altra de les cançons que parla de l'amor i la il·lusió d'aquells moments que fan que un dia qualsevol es converteixi en un dia especial. Mi dia preferido, d'Ero Ramazzotti.

l'amor sempre és un dels motors principals de la creació musical. Amb una de les grans veus del pop actual, hem connectat amb el nou èxit d'Olivia Rodrigo, descobrint novetats com el seu The Cure. Des de Califòrnia, s'ha convertit en una de les artistes més destacades de la seva generació. 2 minuts i pocs segons i arribarem a les 12 amb el nou èxit de la nord-americana Chaka Khan i Snoop Dogg, a ritme del Boogies in My Soul. De festa major, revolucionant el personal amb els èxits de l'actualitat.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una Festa Major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

I els actes de festa major doncs comencen avui mateix. Començaran amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista a les 8 del vespre i repicada de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, els carrers s'ompliran amb el ritme de la batucada dels Diabolus Musicae, que ens portaran fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de la festa major. A continuació, el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, com sempre pel centre de Pineda. I avui es farà també un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya, serà a les 11 de la nit. I encara destaquem d'avui que hi haurà la festa jove a Can Chouet. Hi haurà avui les actuacions destacades de 31 FAM i també Jorge Peñafiel a partir de les 12 de la nit. Recordem també que hi haurà un bus cada mitja hora aproximadament que enllaçarà al barri de Carme, al centre de Pineda, fins a Can Chouet. Un bus que farà servei rotatori durant tota la nit. Hi ha moltes més activitats, tant divendres com dissabte i diumenge, activitats que repassem, lògicament, en altres butlletins informatius i a les agendes de Ràdio Pineda. També podeu conèixer tota la programació a radiopineda.cat. També us destaquem que avui hi haurà doncs, un eclipsi de lluna que deixarà una imatge espectacular. Serà, com diem, aquesta propera matinada. Començarà a 4:45 i el seu punt màxim serà més o menys a les 6 del matí. Gairebé la totalitat del disc de la lluna quedarà cobert per la ombra de la Terra. A Catalunya, la lluna es pondrà abans que finalitzi completament aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps. Destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta festa major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

Les 12 i 11 minuts. Abans obríem les portes a la música, després del butlletí de notícies, amb el nou èxit de la Paula Cubs, amb la seva cançó que dedica a la ciutat de Barcelona. No podia faltar el nou èxit de la Ariana Grande, Hate I That and Made You Love You. Encetant nova tanda de música al teu costat, de seguida també recordarem la unió entre DJ Snake i Justin Bieber amb el Let Me Love You, entre d'altres.

0: Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar aquesta unió entre Justin Bieber i DJ Snake.
1: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Els coreans BTS estan d'estrena amb novetats com el Swim.

Finalment ha arribat el dia que esperaves i potser l'hora també. El dia per ser dijous de festa major. I potser l'inici de les teves vacances. Sigui com sigui, et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. També recordant versions com aquesta de Camila Cabello i Ed Sheeran.

Escampant energia. En aquest matí del dijous no podia faltar una de les cançons de la formació Doctor Prats, que els podem trobar de gira per tot el territori català amb les seves cançons. De seguida també connectarem amb una cançó escrita per Michael McDonald i Kenny Loggins. La versió més reconeguda va estar amb els The Doobie Brothers, però va conèixer distintes versions amb el pas del temps, entre elles amb Peter Cox. Recordem el What a Few of Your Lips. Fins i tot Aretha Franklin va fer versió d'aquest èxit.

El príncep de Minneapolis, Prince, va ser un dels artistes més complets i extraordinaris de la història de la música pop. Les seves cançons conjugaven perfectament gèneres afroamericans com el funky, el rhythm and blues, soul, rock, pop i la psicodèlia. Va deixar escrites moltes cançons. Des de l'àlbum pòstum de l'artista publicat aquest 2026, trobem versions com el Stone. El proper dissabte 29 d'agost els trobarem en concert en directe a la Festa Major de Pineda. La banda Neon amb noves cançons com aquesta. L'artilleria.

No hi ha excuses per ballar el compàs de la música de Meghan Trainor. A l'espera de veure quan anunciarà nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de sempre. Entre ells aquest No Excuses. D'aquesta forma hem creuat la ratlla de 1:15. Recuperem un clàssic aquesta vegada amb aquesta versió protagonitzada per el Alpha Bill del seu inoblidable Forever Young, per sempre jove.

La cantautora estadounidenca Gracie Abrams segueix sumant noves cançons en el seu repertori musical, entre ells aquest Hit the Wall. Canviem de registre, ens centrem en música de casa nostra en català. Ara amb la formació Els Catarres.

0: Des de Ràdio Pineda hem recuperat un dels clàssics dels 90 i de la formació britànica The Brand New Heavies. Dream on, dreamer.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

0: La cantant i flautista Lizzo ens va sorprendre amb versions com el seu About Damn Time. Encapçalant les llistes de la música internacional amb la seva música. Fàcilment la recordem amb cadascuna de les seves cançons. De seguida connectarem amb la unió entre Madonna i Sabrina Carpenter.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Aquesta unió entre la cantant nord-americana Madonna i Sabrina Carpenter amb el Bring Me Your Love. Pràcticament en 3 minuts i pocs segons arribarem a l'hora en punt, a la una. Amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí amb la fórmula musical. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Que tinguis molt bona festa major. Amb el nou èxit de Robin Williams arribarem a l'hora en punt.

La música, l'esport o la convivència, per tant, una programació variada i participativa. Una festa major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la festa major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la festa major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

0: I Pineda ja ho té tot a punt per la Festa Major. Són 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats que s'allargaran fins diumenge amb moltes activitats a places i carrers del poble. Hi haurà cultura popular, música, esport i també convivència. La festa arriba amb una programació variada i participativa. També amb els sopars a la fresca que tornen amb molta força a aquesta Festa Major. Els actes, per tant, comencen aquest dijous al vespre amb les tradicionals ofrenes de les entitats del patró Sant Joan Baptista, des de les 8 del vespre. Després, repicada de campanes de l'Església de Santa Maria. Tot seguit, batucada amb els Diàbolos Musicae, que portarà el públic fins la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de Festa Major. I en acabar, hi haurà el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, que baixarà pel carrer de Mar fins la platja. Recordem també que hi arriba una novetat aquesta nit de dijous, el tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Serà a les 11 de la nit.
1: El nostre espectacle se'n va com al principi d'ella, els temes més vintage i més 60, i després passa doncs, pels 70, després pels 80 i fins a tot els 90, i fa un recorregut de tot el seus, de tota la seva història de vida, i hi ha coreografies, hi ha llums, hi ha visuals. És com ficar-te una mica dintre del seu món, però l'energia se sent, i el feedback que estem tenint és molt, molt, molt bo. Ens ho passem molt bé, i crec que com que nosaltres ens ho passem molt bé, la gent també.
0: També hi haurà la Festa Jove a Can Xovet amb actuacions dels 31 FAM, Jorge Peñafiel. Tot això serà a partir de les 12 de la nit.
2: Comencem dijous, dia 27, amb un grup català de música urbana, que és 31 FAM, i seguidament un DJ. Divendres és la nit que la diem la nit femenina, és a dir, a l'escenari de Festa Jove només hi trobarem noies, amb el grup de l'Escai Pirinyes i seguidament la senyora Rauxa, que és una DJ. I dissabte doncs, tenim la novetat d'aquest any. Comencem a les 8 de la tarda amb Antoni Aguilar. Esperem que tothom es quedi a sopar, perquè tenim les 7 entitats que sempre ens acompanyen per muntar les barres de bar. I després tindrem Banda Neon, també, que és un grup d'èxit, i seguidament acabarem amb DJ Trapella.
0: Recordem una vegada més que hi haurà bus per portar la gent fins a Can Xovet.
2: Comença a 11:15, 10:30, al barri del Carme. Seguidament fa parada a plaça Les Mèlies i deixa Can Xauvet, i Can Xauvet recull, torna a barri del Carme, plaça Mèlies, és a dir, és un circuit circular tota la nit fins a 3:45 de la matinada. Va i bé, és un circuit circular i potser triga uns 20 minuts en tornar al barri del Carme, però més o menys és això, el circuit dura 20 minuts.
0: Aquests dies a Ràdio Pineda us anirem avançant les activitats de la Festa Major. Ja us avancem també doncs, activitats de divendres, perquè divendres és una jornada festiva

0: a Pineda i és dia de festa major. La programació començarà des de primera hora amb una proposta singular, batejos subaquàtics i activitats de busseig per a tothom a Can Xubet. És una activitat gratuïta que agradarà a petits i també a grans.
1: Bueno, doncs aquest Mosaic Club de Catalunya el porta el meu fill, que és bussejador, submarinista de fa molts anys, fa 35 anys que és monitor també, monitor de monitors, o sigui, professor de professors. Per tant, màxima seguretat en el que farem i el que estem fent. Pot anar a tothom, està obert a tothom. Se li posa un jaquet, lògicament el regulador, i llavors el nen que faci el bateig se submergirà dintre de la piscina, podrà respirar dintre de la piscina i fer coses dintre de la piscina.
0: Aquesta és una de les novetats d'aquesta festa major, també a la plaça de Sant Pere. Hi haurà doncs exhibicions de sevillanes, balls en línia, playback, també doncs la xeringada del cau que arribarà al centre de Pineda. Una activitat molt curiosa que fa molts anys que es fa per la festa major. Aquesta vegada doncs també amb animació infantil, després un vermut solidari. Divendres també podreu donar sang matí i tarda a l'Espai Sara Llorenç, participant en aquesta campanya especial de donació de sang, també de plasma. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la tècnica de Salut de l'Ajuntament, Mar La Torre.
2: Aquest any, per Festa Major, demanem a tota la ciutadania de Pineda que sigui solidària i doni sang. Durant l'estiu, les reserves de sang i plasma baixen molt i hem de cobrir les necessitats entre tots i totes per a poder arribar a tothom. Us esperem. Festa Major, festa donant.
0: Aprofitant la campanya de donació de sang, també hi haurà doncs una crida a fer-se donant de mèdula òssia. Recordem, les persones donants de mèdula òssia poden donar vida a altres persones. Poden ser donants persones entre 18 i 40 anys i és un procés que no té dolor. I el divendres ja us avancem que hi haurà tota una tarda dedicada especialment a la canalla, amb un espai ampli d'activitats infantils, amb circuit de karts, jocs gegants, un vaixell pirata, espai per a nadons, fotocols o maquillatge i molts tallers. Hi haurà també tallers dels geganters, perquè us emporteu els gegants a casa, un taller de pintura i la novetat del memory dels gegants i també els fotocols. La tarda dedicada a la mainada començarà divendres a les 5 de la tarda. I arribarà també la cursa de trastos de Camp Morer a les 6 de la tarda, amb ballada de sardanes amb el coble La Juvenívola de Sabadell també a les 7. I recordem a la nit els Tapeo Sound System a la plaça Espanya i la festa jove Can Xubet amb les caipirinyes i la senyora Rauxa. I ara us avancem doncs molt ràpidament també activitats ja del cap de setmana. Ho fem doncs de forma ràpida per destacar, per exemple, que és el dia gros, el dissabte, dia de Sant Joan Baptista, que concentra els actes més tradicionals. Un d'ells, justament, és aquesta competició, els tornejos d'escacs, que són històrics a Pineda.
3: Sí, realment hi ha molta gent, està allò que és privilegiat a la plaça de les Mèlies, vull dir, aquelles hores hi ha molt de trànsit de gent, hi ha molta gent que queda mirant, sobretot els nens petits, veient el ràpid que juguen, impressionen molt.
0: També hi haurà la correguda popular o el torneig de bàsquet 3x3 Memorial Miquel Castillo.
4: Hi haurà el 3x3 de Festa Major, Memorial Miquel Castillo, i el diumenge, dia 30, organitzem un partit de veterans, que també us convidem a venir-lo a veure i passar-ho bé i riure una estona. I aquest any tornem a tenir barraques, per tant estarem a la festa jove, totes tres nits.
0: I pel que fa al torneig de futbol sala, doncs Premi Vila de Pineda de dissabte, organitzat pel Racing, doncs hi haurà també partits, en aquest cas contra el Montbui.
5: Ens enfrontarem al Montbui Futbol Sala, un club que porta dos ascensos consecutius i que la propera temporada serà equip de tercera divisió nacional, però en aquest cas del grup 2. Per nosaltres ens fa molta il·lusió haver pogut pues, instaurar un torneig durant la festa major. Esperem pues, això, que hi hagi una bona afluència de públic i amb moltes ganes de gaudir del partit.
0: L'acte central serà l'ofici solemne, recordem, serà el dia 29 a les 11 del matí a l'Església de Santa Maria. I la plaça de Catalunya serà l'escenari de les tradicionals danses de Pineda i també una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. Per cert, que els amics de la barca de vela llatina al Mamalló també recuperen la tradició de la subhasta de peix a l'antiga i també recordem que es fa la tirada a l'art a primera hora. De dissabte a la tarda destaquem la Diada Castellera de la Festa Major. Començarà a 6:15 a la plaça de Catalunya.
6: És una actuació que sempre és molt important per nosaltres. Arribem a un tram de temporada en què ja afrontem els nostres grans castells i, Sempre que podem, ens agrada portar-los a plaça de Pineda i oferir una bona actuació. Per part nostra, intentarem portar a plaça com a mínim un castell de set i a partir d'aquí veure com es desenvolupa l'actuació i fins on podem arribar. Que la gent de Pineda i tot el territori de Mataixó s'animi a venir a fer pinya i a gaudir amb nosaltres d'una bona jornada castellera.
0: I sens dubte, un altre moment destacat del dia 29, el dia gros de la Festa Major, és a la tarda. Arribarà la presentació oficial dels gegants de Pineda i la seva restauració integral, també la seva nova roba. Es podran descobrir per primer cop els nous vestits d'en Guerau i de l'Ermesenda. Tot això per celebrar 40 anys d'aquestes figures que són els símbols de la història, la identitat també de Pineda. Hi haurà la trobada de gegants ja a partir de les 6 de la tarda, amb colles arribades de tot arreu, també de Catalunya Nord, també de Navarra, una gran cercavila que aplegarà més de 40 figures de gegants i més de 30 gegantons que recorrerà als carrers del centre fins la plaça de les Mèries. La presentació dels nous vestits dels gegants de Pineda serà l'acte central, serà a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador i també a la plaça del Mar. La mostra de ball serà a les 9 a la plaça de les Mèlies. També arriba aquest dia el sopars a la fresca i també la serenata amb l'Orquestra Montgrins, Orquestra Montgrins que també farà ball a la plaça d'Espanya i també la festa jove, com diem, a Can Xouet. I diumenge la jornada començarà amb activitats molt participatives, per exemple, la pedalada de la Festa Major.
7: Es poden observar les diferents masies que hi ha a la vall, com és ara Can Verd, Can Bufí, Can Pallofa, Can Marquès i també diferents monuments que hi ha, com és ara el Molí Fariner, el Pont del Diable i una mica més amagat del camí l'aqueducte romà. Tot això està a prop del camí de la Riera per arribar a la zona del Pla de Cal Capità.
0: També hi haurà la tradicional sardinada a partir de les 9 del matí amb cantada de veneres i també la primera trobada de bèsties d'aigua amb la participació del drac d'Agut de Pineda i altres figures.
8: Aquest diumenge 30 d'agost us esperem a la primera trobada de bèsties d'aigua. Podeu veure la plantada de les bèsties i a les 10:30 començarem la cercavila, que recorrerem el carrer Doctor Bartomeu, carrer de la Vila i arribarem fins a la plaça d'Ajuntament, on acabarem amb una gran remullada final. La cercavila l'encapçalarà els petits musicai acompanyat del nostre drac dragut i tres bèsties més vingudes d'arreu de Catalunya. Per tancar la festa també comptarem amb els tabalers de mansuets de foc de Vilassar. Us esperem a tots, prepareu-vos per gaudir d'un matí ple de música, bèsties, festa i sobretot molta aigua. Us esperem.
0: I també destaquem doncs, el vermut popular d'Esquerra Republicana de diumenge, també la proclamació de l'hereu, la pudilla, l'hereueta o la pudilleta de Pineda. El diumenge a la tarda encara hi haurà El Encierro al carrer Major, xocolatada popular o el musical Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. I per acabar, el concert amb la Xata a 7:45 a la plaça Espanya. I com és habitual, la cloenda de la Festa Major serà en aquest cas diumenge amb els focs a la platja de la Riera. Serà, com sempre, a 11:45 de la nit. Posarà el punt i final aquests 4 dies de celebració. Però són que al sumari doncs, altres activitats, com per exemple el ral·li fotogràfic de la Festa Major.
9: Hi pot participar qualsevol persona que faci fotos, sigui amb la càmera que sigui, des d'un mòbil a una càmera professional. Com sempre, es presenten 3 temes i cada participant pot presentar una foto de cada tema. Us encoratgem a participar-hi, que de ben segur us ho passareu molt bé i, a més, podreu optar a un dels 4 premis que tenim preparats. Esperem les vostres fotos.
0: I recordeu que aquests dies també podeu visitar l'exposició 40 anys de la Tribala a l'aparador de Can Comas i els dies de Festa Major també podeu veure engalanat el carrer Major, també el recinte firal i atraccions del passeig marítim amb jornades inclusives i també promocions especials. I ara, per acabar aquest butlletí informatiu, la previsió del temps amb Jordi Pérez.
10: És demà divendres, posem d'esperar que arribin faixes de núvols de tipus alt i mitjà. Sobretot a la primera part de la jornada. Poden deixar el cel mig ennuvolat i estones doncs, també es poden trencar una mica i donar pas a clariana de sol. Per tant, estarem una mica, ja ho veuen, amb aquesta situació de sud que, a banda de que provoca, afavoreix molta humitat i que puguin aparèixer aquests núvols baixos, doncs també circulen núvols tipus alt mitjà que doncs, des del nord d'Àfrica i apuntaran doncs, cap al mar Balear i fins i tot afectant zones de Catalunya. Però bé, són núvols inofensius. Demà els vents seran fluixos. Sí que és veritat que en el mar Balear hi haurà molta variable, els vents, mar endins, xaloc, llevant, de component sud. Per tant, demà divendres tinguem la mar remenada, notant tots aquests vents una mica reforçats a dintre mar, i farà doncs, que l'onatge doncs, demà doncs, segurament tinguem mar de fons i que hi hagi les onades puguin superar el metre d'alçada. Demà les temperatures pràcticament baixen, demà baixen, perquè entre massa més fresca atlàntica hi ha una àrea de depressionària cap a l'oest de Galícia enorme. No acaba d'afectar-nos, ens agafarà indirectament demà divendres, i per tant demà pronostiquem que baixaran les temperatures, sobretot en zones interiors, i aquí a la costa, doncs mirin, sense gaires variacions, estarem de nou entre els 28 i 30, però en zones interiors sí que la baixada serà contundent respecte a avui. Demà a l'interior baixen 2, 4, 6 graus les màximes, però aquí a la costa no notarem pas aquesta baixada. I aquest és el panorama, per tant demà divendres tranquil·litat, i cap de setmana doncs més estabilitat, més sol, alguns núvols prims, pot haver algun núvol baix, però molt poc important. El conjunt serà dies assolellats. Dissabte, temperatura sense gaires canvis aquí a la costa. Cap a l'interior, lleugera tendència a l'alça. Dissabte, vents fluixos, una mica de garbí a la tarda. La mar baixarà l'onatge respecte a demà divendres. I diumenge, doncs, dia de sol, també dia en conjunt assolellat. I el més important, o el que sembla mentida, de veure per creure, perquè jo me miro els mapes, però la massa càlida doncs torna a revifar en el Mediterrani Occidental, ara serà desplaçada, divendres serà desplaçada cap al Mediterrani Central, al continent africà, però diumenge torna a revifar cap al Mar Balear, Catalunya, França, tot aquest sector d'allò, i això què ens fa pensar? Doncs ens fa pensar que diumenge, doncs, de nou, pujada de temperatura generalitzada, aquí a la costa, doncs, de nou, voltarem els 30 graus, però en zones interiors, doncs, ja tornarem a veure, probablement, que saltin de nou a valors de més de 35 graus. Per tant, tornarà apretar de valent la calor. I xafogó sufocant, perquè els propers dies preparin-se perquè la xafogó serà molt, molt marcada. I bé, la setmana que ve, doncs, dilluns encara estable, veurem a veure dimarts, dimecres, ja la pas d'una cua de front amb aire fred pugui provocar algun ruixat o tempestes dimarts, entre dimarts i dimecres. Podria afectar forces comarques de Catalunya. Això seria dimarts, dimecres, i no és segur, però és l'esperança que tenim d'un petit alivi tèrmic i que puguin arribar ruixats i tempestes. Però fins llavors, res de res, tranquil·litat total i absoluta per despedir aquest mes d'agost infernal, al igual que els seus mesos predecessors. Juny, infernal, juliol, infernal, i agost, no podia ser d'una altra manera, també ho ha estat infernal. No ens ha comportat cap alivi tèrmic per enlloc.
11: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
12: 94.6 FM. Energia positiva. No matter what, no matter what, you got.

0: 94.6 FM.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
4: obre
3: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
4: El Club dels 80.
3: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre

reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

I els actes de Festa Major doncs comencen avui mateix. Començarà amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista a les 8 del vespre i repicada de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, els carrers s'ompliran amb el ritme de la batucada dels Diabolus Musicae, que ens portaran fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de la Festa Major. A continuació, el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, com sempre pel centre de Pineda. I avui es farà també un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya, serà a les 11 de la nit. I encara destaquem d'avui que hi haurà la Festa Jove a Can Chauvet. Hi haurà avui les actuacions destacades de 31 FAM i també Jorge Peñafiel a partir de les 12 de la nit. Recordem també que hi haurà un bus cada mitja hora aproximadament que enllaçarà al barri de Carme, al centre de Pineda, fins a Can Chauvet. Un bus que farà servei rotatori durant tota la nit. Hi ha moltes més activitats, tant divendres com dissabte i diumenge, activitats que repassem, lògicament, en altres butlletins informatius i a les agendes de Ràdio Pineda. També podeu conèixer tota la programació a radiopineda.cat. També us destaquem que avui hi haurà doncs, un eclipsi de lluna que deixarà una imatge espectacular. Serà, com diem, aquesta propera matinada. Començarà a 4:45 i el seu punt màxim serà més o menys a les 6 del matí. Gairebé la totalitat del disc de la lluna quedarà cobert per l'ombra de la Terra. A Catalunya, la lluna es pondrà abans que finalitzi completament aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps, destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta Festa Major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà

culpa, jo només penso. No em miris així, no em miris així.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 94.6 FM. Energia positiva.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una festa major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa

I els actes de festa major doncs comencen avui mateix. Començarà amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista a les 8 del vespre i repicada de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, els carrers s'ompliran amb el ritme de la batucada dels Diabolus Musicae, que ens portaran fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de la festa major. A continuació, el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, com sempre, pel centre de Pineda. I avui es farà també un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya, serà a les 11 de la nit. I encara destaquem d'avui que hi haurà la festa jove a Can Chauvet. Hi haurà avui les actuacions destacades de 31 FAM i també Jorge Peñafiel a partir de les 12 de la nit. Recordem també que hi haurà un bus cada mitja hora aproximadament que enllaçarà al barri de Carme, al centre de Pineda, fins a Can Chauvet, un bus que farà servei rotatori durant tota la nit. Hi ha moltes més activitats, tant divendres com dissabte i diumenge, activitats que repassem, lògicament, en altres butlletins informatius i a les agendes de Ràdio Pineda. També podeu conèixer tota la programació a radiopineda.cat. També us destaquem que avui hi haurà doncs, un eclipsi de lluna que deixarà una imatge espectacular. Serà, com diem, aquesta propera matinada. Començarà a 4:45 i el seu punt màxim serà més o menys a les 6 del matí. Gairebé la totalitat del disc de la lluna quedarà cobert per la ombra de la Terra. A Catalunya, la lluna es pondrà abans que finalitzi completament aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps. Destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta festa major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una Festa Major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

de la nit. Recordem també que hi haurà un bus cada mitja hora aproximadament que enllaçarà al barri de Carme, al centre de Pineda, fins a Can Xauvet, un bus que farà servei rotatori durant tota la nit. Hi ha moltes més activitats, tant divendres com dissabte i diumenge, activitats que repassem, lògicament, en altres butlletins informatius i a les agendes de Ràdio Pineda. També podeu conèixer tota la programació a radiopineda.cat. També us destaquem que avui hi haurà doncs, un eclipsi de lluna que deixarà una imatge espectacular. Serà, com diem, aquesta propera matinada. Començarà a 4:45 i el seu punt màxim serà més o menys a 6:00 del matí. Gairebé la totalitat del disc de la lluna quedarà cobert per l'ombra de la Terra. A Catalunya, la lluna es pondrà abans que finalitzi completament aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps, destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta festa major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una Festa Major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

I els actes de festa major doncs comencen avui mateix. Començarà amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista a les 8 del vespre i repicada de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, els carrers s'ompliran amb el ritme de la batucada dels Diabolus Musicae, que ens portaran fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de la festa major. A continuació, el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, com sempre, pel centre de Pineda. I avui es farà també un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya, serà a les 11 de la nit. I encara destaquem d'avui que hi haurà la festa jove a Can Chauvet. Hi haurà avui les actuacions destacades de 31 FAM i també Jorge Peñafiel a partir de les 12 de la nit. Recordem també que hi haurà un bus cada mitja hora aproximadament que enllaçarà al barri de Carme, al

abans que finalitzi completament aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps, destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta festa major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
6: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una Festa Major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda. I Pineda ja ho té tot a punt per la Festa Major. Són 4 dies plens de cultura, tradició, activitats per a totes les edats que s'allargaran fins diumenge amb moltes activitats a places i carrers del poble. Hi haurà cultura popular, música, esport i també convivència. La festa arriba amb una programació variada i participativa, també amb els sopars a la fresca que tornen amb molta força a aquesta Festa Major. Els actes, per tant, comencen aquest dijous al vespre amb les tradicionals ofrenes de les entitats del patró Sant Joan Baptista, des de les 8 del vespre. Després, repicada de campanes de l'Església de Santa Maria. Tot seguit, batucada amb els Diablos Musicae, que portarà el públic fins la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de Festa Major. I en acabar, hi haurà el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, que baixarà pel carrer de Mar fins la platja. Recordem també que hi arriba una novetat aquesta nit de dijous, el tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya. Serà a les 11 de la nit.
2: El nostre espectacle se'n va com al principi d'ella, els temes més vintage i més 60, i després passa pels 70, després pels 80 i fins a tot els 90, i fa un recorregut de tota la seva història, de vida, i hi ha coreografies, hi ha llums, hi ha visuals. És com ficar-te una mica dintre del seu món, però l'energia se sent i el feedback que estem tenint és molt, molt, molt bo. Ens ho passem molt bé i crec que com que nosaltres ens ho passem molt bé, la gent també.
1: També hi haurà la Festa Jove a Can Xovet amb actuacions dels 31 FAM, Jorge Peñafiel. Tot això serà a partir de les 12 de la nit.
3: Comencem dijous, dia 27, amb un grup català de música urbana, que és 31 FAM, i seguidament un DJ. Divendres és la nit que la diem la nit femenina, és a dir, a l'escenari de Festa Jove només hi trobarem noies, amb el grup de l'Sky Pirinyes i seguidament la senyora Rauxa, que és una DJ. I dissabte doncs, tenim la novetat d'aquest any. Comencem a les 8 de la tarda, amb Antoni Aguilar. Esperem que tothom es quedi a sopar perquè tenim les 7 entitats que sempre ens acompanyen per muntar les barres de bar. I després tindrem Banda Neon també, que és un grup d'èxit

0: festiva a Pineda i és dia de festa major. La programació començarà des de primera hora amb una proposta singular, batejos subaquàtics i activitats de busseig per a tothom a Can Xaubet. És una activitat gratuïta que agradarà a petits i també a grans.
1: Bueno, doncs aquest Mosaic Club de Catalunya el porta el meu fill, que és bussejador, submarinista de fa molts anys, fa 35 anys que és monitor també, monitor de monitors, o sigui, professor de professors. Per tant, màxima seguretat en el que farem i el que estem fent. Pot anar a tothom, està obert a tothom. Se li posa un jaquet, lògicament el regulador, i llavors el nen que faci el bateig se submergirà dintre de la piscina, podrà respirar dintre de la piscina i fer coses dintre de la piscina.
0: Aquesta és una de les novetats d'aquesta festa major, també a la plaça de Sant Pere. Hi haurà doncs exhibicions de sevillanes, balls en línia, playback, també doncs la xeringada del cau que arribarà al centre de Pineda. Una activitat molt curiosa que fa molts anys que es fa per la festa major. Aquesta vegada doncs també amb animació infantil. Després un vermut solidari. Divendres també podreu donar sang matí i tarda a l'espai Sara Llorenç, participant en aquesta campanya especial de donació de sang, també de plasma. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la tècnica de Salut de l'Ajuntament, Mar La Torre.
2: Aquest any, per Festa Major, demanem a tota la ciutadania de Pineda que sigui solidària i doni sang. Durant l'estiu, les reserves de sang i plasma baixen molt i hem de cobrir les necessitats entre tots i totes per a poder arribar a tothom. Us esperem. Festa Major, festa donant.
0: Aprofitant la campanya de donació de sang, també hi haurà doncs una crida a fer-se donant de mèdula òssia. Recordem, les persones donants de mèdula òssia poden donar vida a altres persones. Poden ser donants persones entre 18 i 40 anys i és un procés que no té dolor. I el divendres ja us avancem que hi haurà tota una tarda dedicada especialment a la canalla, amb un espai ampli d'activitats infantils, amb circuit de karts, jocs gegants, un vaixell pirata, espai per a nadons, fotocols o maquillatge i molts tallers. Hi haurà també tallers dels geganters, perquè us emporteu els gegants a casa, un taller de pintura i la novetat del memory dels gegants i també els fotocols. La tarda dedicada a la mainada començarà divendres a les 5 de la tarda. I arribarà també la cursa de trastos de Camp Morer a les 6 de la tarda, amb ballada de sardanes amb la copla La Juvenívola de Sabadell també a les 7. I recordem a la nit els Tapeo Sound System a la plaça Espanya i la festa jove Can Xaubet amb les caipirinyes i la senyora Rauxa. I ara us avancem doncs molt ràpidament també activitats ja del cap de setmana. Ho fem doncs de forma ràpida per destacar, per exemple, que és el dia gros, el dissabte, dia de Sant Joan Baptista, que concentra els actes més tradicionals. Un d'ells, justament, és aquesta competició, els tornejos d'escacs, que són històrics a Pineda.
3: Sí, realment hi ha molta gent, es fa el lloc que és privilegiat a la plaça de les Mèlies, vull dir, aquelles hores hi ha molt de trànsit de gent, hi ha molta gent que queda mirant, sobretot els nens petits, veient el ràpid que juguen, impressionen molt.
0: També hi haurà la correguda popular o el torneig de bàsquet 3x3 Memorial Miquel Castillo.
4: Hi haurà el 3x3 de Festa Major, Memorial Miquel Castillo, i el diumenge, dia 30, organitzem un partit de veterans, que també us convidem a venir-lo a veure i passar-ho bé i riure una estona. I aquest any tornem a tenir barraques, per tant estarem a la festa jove, totes tres nits.
0: I pel que fa al torneig de futbol sala, doncs Premi Vila de Pineda de dissabte, organitzat pel Racing, doncs hi haurà també partits, en aquest cas contra el Montbui.
5: Ens enfrontarem al Montbui Futbol Sala, un club que porta dos ascensos consecutius i que la propera temporada serà equip de tercera divisió nacional, però en aquest cas del grup 2. Per nosaltres ens fa molta il·lusió haver pogut instaurar un torneig durant la festa major. Esperem això, que hi hagi una bona afluència de públic i amb moltes ganes de gaudir del partit.
0: L'acte central serà l'ofici solemne, recordem, serà el dia 29 a les 11 del matí a l'Església de Santa Maria. I la plaça de Catalunya serà l'escenari de les tradicionals danses de Pineda i també una ballada de sardanes amb la copla Ciutat de Girona. Per cert que els amics de la barca de vela llatina al Mamalló també recuperen la tradició de la subhasta de peix a l'antiga i també recordem que es fa la tirada a l'art a primera hora. De dissabte a la tarda destaquem la Diada Castellera de la Festa Major. Començarà a 6:15 a la plaça de Catalunya.
6: És una actuació que sempre és molt important per nosaltres. Arribem a un tram de temporada en què ja afrontem els nostres grans castells i, sempre que podem, ens agrada portar-los a plaça de Pineda. i oferir una bona actuació. Per part nostra, intentarem portar a plaça com a mínim un castell de set i a partir d'aquí veure com es desenvolupa la

0: situació i fins on podem arribar. Que la gent de Pineda i de tot el territori de Matosinyol s'animi a venir a fer pinya i a gaudir amb nosaltres d'una bona jornada castellera.
1: I sens dubte, un altre moment destacat del dia 29, el dia gros de la Festa Major, és a la tarda. Arribarà la presentació oficial dels gegants de Pineda i la seva restauració integral, també la seva nova roba. Es podran descobrir per primer cop els nous vestits d'en Guerau i de l'Ermessenda. Tot això per celebrar 40 anys d'aquestes figures que són els símbols de la història, la identitat també de Pineda. Hi haurà la trobada de gegants ja a partir de les 6 de la tarda, amb colles arribades de tot arreu, també de Catalunya Nord, també de Navarra, una gran cercavila que aplegarà més de 40 figures de gegants i més de 30 gegantons que recorrerà als carrers del centre fins a la plaça de les Mèries. La presentació dels nous vestits dels gegants de Pineda serà l'acte central, serà a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador i també a la plaça del Mar. La mostra de ball serà a les 9 a la plaça de les Mèlies. També arriba aquest dia els sopars a la fresca i també la serenata amb l'orquestra Montgrins, orquestra Montgrins que també farà ball a la plaça d'Espanya i també la festa jove, com diem, a Can Xouet. I diumenge la jornada començarà amb activitats molt participatives, per exemple, la pedalada de la Festa Major.
2: Es poden observar les diferents masies que hi ha a la vall, com és ara Can Verd, Can Bufí, Can Pallofa, Can Marquès i també diferents monuments que hi ha, com és ara el Molí Fariner, el Pont del Diable i una mica més, amagat del camí, l'aqueducte romà. Tot això està a prop del camí de la Riera per arribar a la zona del Pla de Cal Capità.
1: També hi haurà la tradicional sardinada a partir de les 9 del matí amb cantada de veneres i també la primera trobada de bèsties d'aigua amb la participació del drac degut de Pineda i altres figures.
3: Aquest diumenge 30 d'agost us esperem a la primera trobada de bèsties d'aigua. Podeu veure la plantada de les bèsties i a les 10:30 començarem la cercavila, que recorrerem el carrer Doctor Bartomeu, carrer de la Vila i arribarem fins a la plaça de l'Ajuntament, on acabarem amb una gran remullada final. La cercavila l'encapçalarà els petits musicai acompanyat del nostre drac dragut i tres bèsties més vingudes d'arreu de Catalunya. Per tancar la festa també comptarem amb els tabalers de mansuets de foc de Vilassar. Us esperem a tots, prepareu-vos per gaudir d'un matí ple de música, bèsties, festa i sobretot molta aigua. Us esperem.
1: I també destaquem doncs, el vermut popular d'Esquerra Republicana, de diumenge també la proclamació de l'hereu, la pudilla, l'hereueta o la pudilleta de Pineda. El diumenge a la tarda encara hi haurà El Encierro al carrer Major, xocolatada popular o el musical Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu. I per acabar, el concert amb la Chata a 8:15 a la plaça Espanya. I com és habitual, la cloenda de la Festa Major serà en aquest cas diumenge amb els focs a la platja de la Riera. Serà, com sempre, a 11:45 de la nit. Posarà el punt i final aquests 4 dies de celebració. Però són que al sumari doncs, altres activitats, com per exemple el ral·li fotogràfic de la Festa Major.
4: Hi pot participar qualsevol persona que faci fotos, sigui amb la càmera que sigui, des d'un mòbil a una càmera professional. Com sempre, es presenten 3 temes i cada participant pot presentar una foto de cada tema. Us encoratgem a participar-hi, que de ben segur us ho passareu molt bé i, a més, podreu optar a un dels 4 premis que tenim preparats. Esperem les vostres fotos.
1: I recordeu que aquests dies també podeu visitar l'exposició 40 anys de la Tribala a l'aparador de Can Comas i els dies de Festa Major també podeu veure engalanat el carrer Major, també el recinte firal i atraccions del passeig marítim amb jornades inclusives i també promocions especials. I ara, per acabar aquest butlletí informatiu, la previsió del temps amb Jordi Pérez.
5: És demà divendres, ens hem d'esperar que arribin faixes de núvols de tipus alt i mitjà. Sobretot a la primera part de la jornada, poden deixar el cel mig ennuvolat i estones doncs, també es poden trencar una mica i donar pas a clariana de sol. Per tant, estarem una mica, ja ho veuen, amb aquesta situació de sud que, a banda de que provoca, afavoreix molta humitat i que puguin aparèixer aquests núvols baixos, doncs també circulen núvols tipus alt mitjà que doncs, des del nord d'Àfrica i apuntaran doncs, cap al mar Balear i fins i tot afectant zones de Catalunya. Però bé, són núvols inofensius. Demà els vents seran fluixos, sí que és veritat que en el mar Balear hi haurà molta variable els vents, mar endins, xaloc, llevant, de component sud, per tant demà divendres tinguem la mar remenada notant tots aquests vents una mica reforçats a dintre mar, i farà doncs, que l'onatge doncs, demà doncs, segurament tinguem mar de fons i que hi hagi les onades puguin superar el metre d'alçada. Demà temperatures pràcticament baixen, demà baixen perquè entra massa més fresca atlàntica, hi ha una àrea de depressionària cap a l'oest de Galícia enorme. No acaba d'afectar-nos, doncs que farà indirectament demà divendres, i per tant demà pronostiquem que baixaran les temperatures, sobretot en zones interiors, i aquí a la costa, doncs mirin, sense gaires variacions, estarem de nou entre els 28 i 30, però en zones interiors sí que la baixada serà contundent respecte avui. Demà a l'interior baixen 2, 4, 6 graus les màximes, però aquí a la costa no notarem pas aquesta baixada. I aquest és el panorama, per tant demà divendres tranquil·litat, i cap de setmana doncs més estabilitat, més sol, alguns núvols prims, pot haver algun núvol baix, però molt poc important. El conjunt serà dies assolellats. Dissabte, temperatures sense gaires canvis aquí a la costa. Cap a l'interior, lleugera tendència a l'alça. Dissabte, vents fluixos, una mica de garbí a la tarda. La mar baixarà l'onatge respecte a demà divendres. I diumenge, doncs, dia de sol, també dia en conjunt assolellat. I el més important, o el que sembla mentida, o de veure per creure, perquè jo me miro els mapes, però la massa càlida doncs torna a revifar en el Mediterrani Occidental. Ara serà desplaçada, divendres serà desplaçada cap al Mediterrani Central, al continent africà, però diumenge torna a revifar cap al Mar Balear, Catalunya, França, tot aquest sector d'allò, i això què ens fa pensar? Doncs ens fa pensar que diumenge, doncs, de nou, pujada de temperatura generalitzada. Aquí a la costa, doncs, de nou, voltarem els 30 graus, però en zones interiors, doncs, ja tornarem a veure, probablement, que saltin de nou a valors de més de 35 graus. Per tant, tornarà apretada valent la calor. I xafogó sufocant, perquè els propers dies preparin-se perquè la xafogó serà molt, molt marcada. I bé, la setmana que ve, doncs, dilluns encara estable, veurem a veure dimarts, dimecres, ja la pas d'una cua de front amb aire fred pugui provocar algun ruixat o tempestes dimarts, entre dimarts i dimecres. Podria afectar forces comarques de Catalunya. Això seria dimarts, dimecres, i no és segur, però és l'esperança que tenim d'un petit alivi tèrmic i que puguin arribar ruixats i tempestes. Però fins llavors, res de res, tranquil·litat total i absoluta per despedir aquest mes d'agost infernal, al igual que els seus mesos predecessors. Juny, infernal, juliol, infernal, i agost, no podia ser d'una altra manera, també ho ha estat infernal. No ens ha comportat cap alivi tèrmic per enlloc.

0: 94.5 FM.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
4: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
5: 94.5 FM.
6: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Avui dijous comença la Festa Major de Pineda. Seran 4 dies plens de cultura, tradició i activitats per a totes les edats. Es fa entre avui dijous i fins diumenge amb un extens programa d'activitats que torna a convertir carrers i places en l'epicentre de la cultura popular, la música, l'esport o la convivència. Per tant, una programació variada i participativa. Una Festa Major, però, que arriba també enmig d'altres notícies destacades que ara us expliquem a Ràdio Pineda. Justament la Brigada Municipal de Pineda ha acabat aquests 3 dies de vaga, però el conflicte continua obert. La protesta, recordem-ho, ha afectat serveis com ara la recollida de residus i també preparatius de la Festa Major. L'aturada ha tingut incidència en diversos serveis municipals, però sobretot s'ha notat a la recollida de residus, també en manteniment d'espais públics o el muntatge d'infraestructures vinculades a la Festa Major, que comença, com diem, avui mateix. De fet, ja s'ha anunciat que per dilluns s'han previst noves jornades en reunions i també una nova assemblea. Segons el comitè d'empresa, el malestar dels treballadors s'arrossega des de fa uns 2 anys. Els representants sindicals han explicat que el consistori no hauria complert alguns compromisos adquirits, sobretot pel que fa a la brigada municipal, relacionats amb els complements de productivitat, regulació de guàrdies o gestió d'altres qüestions. Asseguren que el seguiment de la vaga ha estat del 100%. De la seva banda, l'Ajuntament de Pineda ja va fer un comunicat oficial on diu que ha presentat una proposta als treballadors que inclou increments salarials màxims que permet la legislació vigent, però també altres millores laborals del conjunt de la plantilla, de tots els serveis municipals i del conjunt de treballadors de l'Ajuntament de Pineda. Aquesta és, per tant, una notícia que coincideix amb aquest primer dia de Festa Major de Pineda.

I els actes de festa major doncs comencen avui mateix. Començarà amb les tradicionals ofrenes de les entitats al patró Sant Joan Baptista a les 8 del vespre i repicada de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, els carrers s'ompliran amb el ritme de la batucada dels Diabolus Musicae, que ens portaran fins a la plaça de Catalunya. Allà hi haurà el pregó de la festa major. A continuació, el correfoc amb les forces infernals de Poblenou, com sempre, pel centre de Pineda. I avui es farà també un tribut musical a Tina Turner a la plaça Espanya, serà a les 11 de la nit. I encara destaquem d'avui que hi haurà la festa jove a Can Chouet. Hi haurà avui les actuacions destacades de 31 FAM i també Jorge Peñafiel a partir de les 12 de la nit. Recordem també que hi haurà un bus cada mitja hora aproximadament que enllaçarà al barri de Carme, al centre de Pineda, fins a Can Chouet, un bus que farà servei rotatori durant tota la nit. Hi ha moltes més activitats, tant divendres com dissabte i diumenge, activitats que repassem, lògicament, en altres butlletins informatius i a les agendes de Ràdio Pineda. També podeu conèixer tota la programació a radiopineda.cat. També us destaquem que avui hi haurà doncs un eclipsi de lluna que deixarà una imatge espectacular. Serà, com diem, aquesta propera matinada. Començarà a 4:45 i el seu punt màxim serà més o menys a les 6 del matí. Gairebé la totalitat del disc de la lluna quedarà cobert per la ombra de la Terra. A Catalunya la lluna es pondrà abans que finalitzi completament aquest eclipsi. Està molt vinculat aquest fenomen amb l'eclipsi solar que vam tenir ara fa uns dies. I ja per acabar, doncs, parlem del temps. Destacar la bonança, no només avui, sinó també els propers dies, sobretot el cap de setmana, avui amb alguns núvols, també demà divendres, però sense pluja. I el cap de setmana, molt més sol i més bon temps. La mar s'alterarà una mica avui i també divendres. En canvi, dissabte i diumenge tindrà tendència a la baixa. Com diem, en principi no ha de ploure en aquesta festa major de Pineda. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
2: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: just like this.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: sona tant.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
6: a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Dímelo a ser siempre así.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: for another.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.